persones que ja t'han deixat. Hi ha algun moment en què saps que et queden uns quants anys, mesos, hores, dies, minuts o setmanes, perquè el cor se t'aturi i formis part del passat.